0: Bona tarda a tots i totes. A Levític, capítol 16, versets 29 a 33, llegim el següent. Això serà per a vosaltres un estatut permanent. El mes setè, el dia 10 del mes, mortificareu les vostres persones i no fareu cap mena de treball, tant el nadiu com el foraster que conviu amb vosaltres. En aquest dia fareu expiació per vosaltres, per tal de purificar-vos. Sereu purificats de tots els vostres pecats davant del Senyor. Serà per a vosaltres un repòs sabàtic en què haureu de mortificar les vostres persones. És un estatut perpetu. Farà l'expiació el sacerdot que hagi estat ungit i consagrat com a successor del seu pare per exercir de gran sacerdot. I es revestirà amb les vestidures de lli, les vestidures sagrades. Farà expiació pel santuari sagrat, pel tabernacle de reunió i l'altar. Igualment farà expiació pels sacerdots i per tot el poble de la comunitat. El proper diumenge, quan es posi el sol i surtin les tres primeres estrelles al cel, a Israel i al món jueu s'inicia la commemoració o festivitat de Yom Kippur, o Dia del Gran Perdó, també conegut com Dia de l'Expiació, sent, sens dubte, el dia més important del calendari religiós jueu. De fet, amb motiu de la commemoració de Yom Kippur, tot Israel es paralitza. Al migdia, les cadenes televisives i radiofòniques públiques i la majoria de les privades interrompen la programació fins al capvespre del l'endemà. Pels carrers no hi circulen cotxes, excepció feta dels de policia i serveis d'emergència. Tots els negocis i empreses estan tancats. La gent sol desplaçar-se caminant a les sinagogues per assistir als serveis de pregària, normalment vestits de roba blanca. Fins i tot, els jueus no practicant solen respectar aquell dia, dedicant-lo a la reflexió. A més, és un dia de dejuni, el qual dura 25 hores, en el que els més religiosos no ingereixen líquid ni es refresquen els llavis. Amb la meva esposa vam tenir ocasió de viure a Israel un dia de Yom Kippur i vam acompanyar una amiga jueva a la sinagoga assistint a dos serveis, a més de passejar pels carrers de la ciutat de Rishon LeZion. I us asseguro que és impactant. Però el més impressionant, el més impactant, va ser quan, al tancar-se el servei de Yom Kippur a la sinagoga, a la tarda, després de la recitació cantada de la benedicció del Kol Nidrei, que significa tots els vots, i interpretació d'altres diversos cants, es va tocar el shofar, o banya de carner, donant així per tancada la celebració. I va ser en aquest moment quan es va produir una explosió de joia entre els presents a la sinagoga, davant la seva certesa i convicció de perdó de pecats per part de Déu. I us asseguro que viure això va ser molt, molt impressionant i realment va ser molt impactant. I com a creients a Yeshua HaMashiach, Jesús el Messies, em va causar i causa una profunda reflexió. Moltes vegades el nostre comportament sol ser passiu, quan realment hauria de ser de profunda alegria i goig davant la certesa que a través de la sang de Jesús a la creu i la seva resurrecció, els nostres pecats estan perdonats una vegada per totes. Hauríem de reaccionar diàriament com ho fa el poble jueu aquest dia de Yom Kippur, dia en el que té la certesa i convicció que Déu els ha perdonat. La festivitat de Yom Kippur forma part de les set festes de l'Etern, celebracions ordenades directament per Déu, juntament amb la de Pesach, que és la Pasqua, Hag HaMatzah, que és la dels pans sense llevat, Bikurim, que és la de les primícies, Shavuot, que és la de la Pentecosta o festa de les setmanes, Yom Teruah, també coneguda com Rosh Hashanah, festa de les trompetes i celebració de l'any nou civil, així com la festa de Sukkot o Tabernacles, que també es coneix com la festa de les cabanes. I cal destacar que Yom Kippur, juntament amb Pesach i Shavuot, és una festa molt i molt principal. Segons la tradició jueva, aquell dia, Yom Kippur, coincideix amb el dia de la circumcisió d'Abraham i l'aniversari del lliurament de les segones taules de la llei. Amb el primer episodi, el poble hebreu va entrar al pacte, com podem veure a Gènesis 17, 1 a 14, i amb el segon va rebre el perdó, Èxode capítol 32. I a l'època del tabernacle, i després la del temple, el dia de Yom Kippur o del gran perdó de l'expiació, el sumo sacerdot presidia els ritus de la celebració, assistit per més de 500 sacerdots, sent l'únic dia de l'any en què podia entrar al lloc santíssim on es trobava l'arca de l'Aliança. Per això havia passat tota la nit en vela, escoltant lectures de la Torà,
1: havia purificat 5 vegades tot el cos en aigua, al micvé o bany ritual, i havia rentat 10 vegades els peus i les mans, així com la seva vestimenta, amb la finalitat d'entrar pur davant la presència de Déu al lloc santíssim, ja que altrament podia caure mort fulminat. I el sumo sacerdot, després d'haver ofert un vedell d'un any en expiació per al perdó dels seus propis pecats i els de la seva família, oferia un boc per al pecat del poble d'Israel, la sang del qual era portada al lloc santíssim i escampada sobre l'arca de l'Aliança, la qual contenia, entre altres coses, les taules de la llei, i també era el lloc on es trobava la presència de Déu. I allí el sumo sacerdot pronunciava el nom, el tetragramaton, nom de les quatre lletres que corresponen a Yahvé. I la seva pronunciació era secreta i encara actualment només es pot llegir mentalment el nom. I quan s'ha de pronunciar aquest nom, a les sinagogues se substitueix per Adonai, que significa el meu senyor, tenint l'encarregat de la lectura del text portar el cobert al cap. I en qualsevol altre lloc que no sigui lloc de culte, quan es vol pronunciar el nom de Déu, els jueus diuen Hashem, que significa el nom. I en el marc de la cerimònia, tot el poble esperava la sortida del sumo sacerdot darrere del vel del temple, situat al lloc santíssim, en un profund i respectuós silenci. I quan aquest apareixia davant dels fidels, significava que el sacrifici havia estat acceptat per Déu i que els seus pecats havien estat perdonats, produint-se gran alegria entre el poble. De fet, la celebració de Yom Kippur, si em permeteu l'expressió, no és una celebració fútil, sense més ni més. Tal com he dit anteriorment, és una de les 7 festes de l'Etern ordenades per Déu mateix, la qual segueix a la celebració de Yom Teruah, o Festa de les Trompetes, segons Levític capítol 23, versets 23 i 24, també coneguda com Rosh Hashanah, que significa literalment cap de l'any o començament de l'any, i que marca de l'any civil hebreu i s'ha celebrat 10 dies abans. I aquests 10 dies que separaven Yom Teruah de Yom Kippur són molt importants pel poble hebreu o jueu. Des de Yom Teruah fins a Yom Kippur té lloc el període conegut com Aseret Yemei Teshuvah, o els 10 dies del penediment, en els quals, basant-se en el text d'Oseas 14:1, se'ns diu «Torna, o Israel, al Senyor, el teu Déu, perquè has ensopegat per la teva maldat». I el poble té en aquests 10 dies l'última possibilitat i oportunitat per penedir-se dels seus pecats, ja que, segons explica el poble jueu, a Yom Teruah, Déu dicta una sentència condemnatòria contra cada persona com a conseqüència del pecat, i a Yom Kippur ratifica la sentència o absol del pecat. Els 10 dies són molt simbòlics, ja que cadascú correspon a un dels 10 manaments als quals s'ha de meditar en aquests 10 dies, un per dia. També aquest període, segons Deuteronomi, capítol 30, versets 1 a 3, serveix per al reconeixement del pecat, així com la seva confessió i la decisió de no tornar-hi a caure. I a més de reconciliar-se amb Déu demanant perdó per la culpa, aquests dies demanen perdó al germà i al proïsme per si l'han ferit, a més de demanar perdó a Déu per les promeses, vots i juraments incomplerts. La veritat és que el tema de Yom Kippur és molt profund i donaria per hores d'estudi, però tenint en compte la limitació de temps, tocarem breument els 3 punts següents. El primer és el kafar, que es pot traduir com expiació, reconciliació. El segon és Yeshua, o Jesús, el nostre sumo sacerdot. I el tercer és teixuvà, o penediment. El primer punt tracta o ens parla del kafar, que significa expiació i reconciliació. A Levític 17:11 llegim: «Perquè la vida de la carn és a la sang, i jo us l'ho he donada per

Per vida meva, diu Déu el Senyor, que no tinc cap complaença en la mort del malvat, sinó que s'aparti del seu mal camí i visqui. Torneu, aparteu-vos dels vostres malvats camins. Per què hauria de morir, casa d'Israel? En idioma hebreu, la paraula utilitzada per definir això és kafar, la qual implica tota una sèrie de conceptes com expiació, reconciliació, cobrir, tapar, condonar, aplacar, cancel·lar, i fins i tot inclou el significat de cobrir amb brea o calafatejar, de la qual cosa es desprèn que Déu, en la seva misericòrdia infinita, cobreix els pecats als que procedeixen a un penediment sencer, als qui volen reconciliar-se amb Déu. Per això, tal com hem llegit a Levític 17:11 i Hebreus 9:22, calia vessament de sang. El pecat estava cobert a través i només a través d'una víctima sacrificial innocent, perquè poguéssim aparèixer nets davant dels ulls de Déu, ja que el pecat ha atacat tota l'humanitat. I el dia de Yom Kippur, abans d'entrar al lloc santíssim, es procedia a la següent operació, tal com es pot veure a Levític capítol 16, versets 5 a 10. Després que el sumo sacerdot hagués sacrificat un vedell per ell i la seva família, portant la seva sang al lloc santíssim, eren portats a la porta del tabernacle dos bocs que eren presentats davant Déu, i sobre els quals el sumo sacerdot tirava sorts, sent la primera d'aquestes coneguda com la Adonai, destinada per a Déu, i la segona denominada la Azazel, o boc expiatori. L'animal sobre el qual havia caigut la sort per Déu era sacrificat com a expiació pels pecats del poble, i la seva sang portada al lloc santíssim on es trobava la presència de Déu, sent esparjada sobre l'arca de l'Aliança per obtenir el perdó diví per al poble, pronunciant el sumo sacerdot el nom sagrat complet, o sigui Yahvé, que significa jo sóc el que sóc. D'altra banda, el boc sobre el qual havia caigut la sort, Azazel, veia com el sumo sacerdot posava les seves mans sobre ell, carregant simbòlicament sobre l'animal el pecat del poble, sent aquest portat al desert i, segons els teòlegs, abandonat o estimbat, mostrant així que els pecats havien estat portats juny, abandonats i oblidats. I en Yeshua HaMashiach, o Jesús el Messias, en la seva primera vinguda, veiem reflectit l'immens amor de Déu per a la humanitat. En Yeshua, Jesús, veiem reflectit el que el profeta Isaías va profetitzar als versets finals del capítol 52 i tot el capítol 53 del seu llibre, així com el seu compliment. En la seva persona, Yeshua va ocupar el lloc dels dos bocs, va carregar amb el pecat de l'humanitat i va ser abandonat fins al punt que a la creu Jesús va exclamar, tal com llegim a Mateu, capítol 27, segona part del verset 46, Eli, Eli, lama sabachthani, que vol dir Déu meu, per què m'has abandonat? Ja que Déu mateix havia tornat l'esquena al seu fill, ja que no suportava el pecat de l'humanitat que havia estat carregada sobre Yeshua o Jesús. Jesús es va donar a si mateix com una ofrena d'expiació de pecats per nosaltres, transferint Déu tot el pecat del món, de la humanitat, sobre ell, tal com podem llegir a diferents passatges com el d'Isaías 53:1-6, 1 Corintis 15:3, Gàlates 1, versets 3 a 4, Hebreus 2, verset 17, 1 Joan 2:2 i 1 Joan 4:10. Però alhora, amb la seva mort a la creu per nosaltres, la sang de Yeshua o de Jesús va ser portada al lloc santíssim per ell mateix, davant el tron de Déu, el tron de la gràcia, reemplaçant la sang de l'animal sacrificat per a perdó i neteja dels nostres pecats, dels pecats del poble, dels pecats de la humanitat, sent aquest sacrifici realitzat una vegada per totes, sense la necessitat de repetir-lo anualment tal com passava al poble d'Israel. A Yeshua o Jesús, com el servent del Senyor d'Isaías 53, es compleixen una vegada per totes les promeses, els pactes, les aliances, el temple, el culte, el sumo sacerdot, els sacrificis i les ofrenes. Jesús encarna la paraula de Déu, en ell i a través d'ell, a la figura del servent del Senyor. Déu ens ofereix el perdó dels pecats, l'expiació completa i perfecta i el do de la vida eterna al món futur. I el segon punt tracta de Yeshua Jesús, el nostre sumo sacerdot. A l'època del tabernacle i posteriorment del temple, fins a la destrucció del mateix l'any 70 després de Crist per les regions romanes del general Titus, el personatge oficial més important a la cerimònia de Yom Kippur, tal com he comentat anteriorment, era el sumo sacerdot. I aquí tenim un detall molt important pel que fa al Kohen Gadol o sumo sacerdot. Els dies de cada dia, el sumo sacerdot es distingia dels altres sacerdots,

Portant, a més de les vestimentes cerimonials comunes a tots ells, els complements següents: el pectoral, l'efod, que era, formava part de la vestidura sacerdotal, el mantell, que era de color blau, la túnica brodada, la mitra i el cinturó. Tal com podeu llegir, per als que vulgueu aprofundir més en el tema, a Èxode capítol 28, Èxode capítol 39 i Levític capítol 8, representant i tenint cadascuna d'elles una funció o simbologia molt especial. Però el dia de Yom Kippur, el sumo sacerdot es desposseïa de tota la seva vestimenta ritual i entrava al lloc santíssim únicament amb una túnica de lli blanc, segons llegim a Levític 17:4, com a símbol de puresa i alliberament del pecat, sent una representació messiànica de Jesús o de Yeshua o Jesús com el sumo sacerdot sense pecats que es va oferir a si mateix per les culpes i pecat de l'humanitat, portant la seva pròpia sang vessada en una creu davant del Pare al lloc santíssim que és el tron de Déu. I en contraposició al sumo sacerdot del llinatge d'Aaron, que portava unes vestidures especials perquè el poble reconegués la seva autoritat i que el dia de Yom Kippur anava únicament vestit d'una túnica de lli per presentar-se davant Déu al lloc santíssim, Jesús, durant el seu ministeri a la terra, només va portar una túnica blanca, sense les ornamentes especials que portava el sumo sacerdot, anunciant davant del poble que ell era el sumo sacerdot suprem, pur, sense pecat, apte per portar la seva pròpia sang i no la d'un carner, una vegada per totes davant del Pare, per la remissió o perdó de pecats. Hebreus capítol 4, versets 14-16, se'ns diu de Jesús: tenint, doncs, un gran pontífex que ha travessat el cel, Jesús, el fill de Déu, aferem-nos a la fe que professem, atès que no tenim pas un pontífex incapaç de compadir-se de les nostres febleses, sinó que ha passat per les mateixes proves que nosaltres, exceptuant el pecat. Per tant, apropem-nos amb confiança al tron de la gràcia per rebre misericòrdia i poder trobar la gràcia que en el moment oportú ens ajudi. I un altre punt per ressenyar en el fet que el sumo sacerdot es desposseís a la seva vestimenta especial i es presentava davant de Déu amb una túnica de lli blanc per sol·licitar el perdó, és que davant de l'Etern ens hem de desposseir de tot el que som, de qui som, de tota aquesta vestidura especial que solem portar sobre nosaltres, diguem-ne títols, vanaglòria, enveges, xerrameques i un llarg etcètera. Ja que Déu així ho vol, tal com podem llegir al Salm 51, verset 17, on se'ns diu: els sacrificis a Déu són un esperit penedit, un cor contrit i humiliat. Oh Déu, no el rebutges. Déu vol que quan ens presentem davant d'ell ho fem d'una manera sincera, desposseïts del tot el nostre jo, del nostre bagatge, de les nostres bones i males accions. Només vol que anem davant ell, trencats i humiliats de cor, i ell, en la seva immensa bondat i amor, ens escoltarà. A les bodes de l'anyell, tant com podem veure Apocalipsis capítol 19, versets 7 i 8, estarem vestits de lli fi. El text ens diu: alegrem-nos-en i exultem, donem-li glòria perquè han arribat les noces de l'anyell. La seva esposa ja s'ha engalanat, l'han vestida de lli blanc i resplendent, perquè el lli simbolitza les bones accions del poble sant. I el tercer punt que veurem i últim que veurem avui és la teixuvà, o penediment. La paraula teixuvà significa en idioma hebreu penediment, tornada. De fet, tal com he dit al principi, durant els 10 dies que separen la festivitat de Yom Teruah de la de Yom Kippur, el poble jueu s'ha dedicat a demanar perdó a Déu pels seus pecats, errors, etc., i també el seu proïsme. I la teixuvà té tres parts per aquest ordre: penediment, abandonar els pecats i confessar-los. De fet, el penediment és una decisió que tots els éssers humans estem capacitats per prendre i fer, ja que cap persona està tan deteriorada, corroïda i destrossada pel pecat per no poder-se capgirar o girar cap o girar-se cap a Déu. Isaïes capítol 55, versets 6 i 7 diu: busquem el Senyor mentre se'l pot trobar, crideu-los mentre és a prop, que l'impiu abandoni el seu camí i l'home malvat els seus pensaments, que tornin vers el Senyor, que tindrà misericòrdia d'ells, vers el nostre Déu, que és generós a perdonar. De fet, el procés de teixuvà és el reconeixement davant de Déu de les nostres faltes i culpes, la decisió de no tornar a caure al parany i capgirar-se allunyant-se dels camins i actituds que no agraden Déu. Jesús o Yeshua, amb la seva mort per nosaltres a la creu i la seva resurrecció, ens insta a la teixuvà, ens crida i et criden a tu. I si encara no has tingut aquesta trobada personal amb ell, si encara no l'has deixat entrar a la teva vida,
acudeix davant seu amb cor humiliat, deixant enrere tot el que has estat, la teva motxilla, sigui la que sigui, bona o dolenta, i demana que entri al teu cor, que t'ompli de la seva perfecta pau, del seu perfecte xalom. A ell no li importa el teu passat, insisteixo, a ell no li importa el teu passat, només li importa el teu present i futur. Ell ha estat i és el sumo sacerdot que va vessar la seva sang per tu i la va presentar davant el Pare perquè estiguis net de culpa. Només has d'obrir-li la porta del teu cor. Ell vol canviar la teva vida. Vol canviar les teves circumstàncies. I de la mateixa manera que quan el sumo sacerdot, després de presentar la sang al lloc santíssim, sortia davant la multitud que esperava expectant, proferint crits d'alegria ja que sabia que els seus pecats havien estat perdonats, Déu vol que tu visquis aquesta experiència sabent que davant dels ulls de Déu ets net. Només has de lliurar-li la teva vida. No deixis passar l'ocasió. Lliura't a ell avui mateix. Que aquest Yom Kippur sigui per tu un dia d'esperança i d'alegria. I si ja ets creient, reafirmant que el teu nom està inscrit al llibre de la vida. I si entregues avui la teva vida a Yeshua, Jesús, sabent que avui mateix, i dic bé avui mateix, el teu nom també estarà inscrit en el llibre de la vida. Que el Senyor us beneixi i fins a la propera setmana.